0: aquesta música sempre ens il·lustra l'inici d'Arrel, la secció que cada mes dediquem a la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat per conèixer quins són els seus projectes i la seva activitat. En aquest mes de juliol, a l'estudi central de Ràdio Alcoi, ens acompanya Lluís Mullor, gerent de la Mancomunitat. Bon dia.
1: Hola, bon dia de nou.
0: Què tal, com esteu?
1: Pues mira, patint el calor com podem, però fa molta.
0: Estem a l'estiu.
1: Sí, sí, però és una barbaritat.
0: I avui li donem la benvinguda a aquesta secció a Maria Bou, del Departament de Comunicació i Disseny de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també salude a Maria Giner, del Departament de Turisme de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Bon dia.
3: Bon dia.
0: D'elles es parlaran d'un boni projecte que han fet, que és extraordinari, i també d'altres activitats en contra del turisme. Però anem a començar, Lluís, per recordar aquest concurs d'empreses i emprenedors que continua obert el plaç per a que es presenten candidatures a les dues categories que
1: sí,
0: hi ha.
1: Sí, efectivament, recordar i fer pues, hincapié de que encara està obert el plaç perquè s'acaba el dia 31 de juliol. Entonces, pues, això pues, animar a la gent que si té, pues, això que comença i que presenta els projectes. Sí que estem recibint algunes propostes pel registre d'entrar i bueno, pues ja sabeu que és la recta final i animem a que vagin presentant el que se falta.
0: Perquè es presenta a través de la seu electrònica de la Mancomunitat.
1: Si algú té algun problema que no pot, pues que s'acosti allà a l'Àgora i ja mirarem a veure com solventar-ho.
0: En el carrer Sant Mateu esteu.
1: Sí, exactament.
0: En aquest concurs, que són dues categories, millor empresa i millor emprenedor, i que sí, les bases estan publicades
1: tot
0: a la Mancomunitat. Publicat
1: i bueno, pues això. Vull dir que com no és la primera edició, que en portem moltes, pues bueno, la gent ja mos coneix i bueno, pues lo que hem dit, animar-los a aquesta recta final que queda una setmaneta, poquet, que s'espavila i que presenten el seu projecte, que val la pena.
0: I un, diguem-ne, precurs més, heu obert també el plaç per sol·licitar la targeta per al Servei de Transport Universitari per a l'any acadèmic 2026-2027.
1: Sí, recordar a la gent que des del passat dia 13 de juliol està obert el plaç pues, per presentar la sol·licitud de targeta de transport universitari i recordar que sobretot és per a la gent, els alumnes que estan empadronats en les localitats que formen part de la Mancomunitat. Si entreu, pues, te posa els requisits que fan falta, que és la matrícula, el DNI, una foto recent.

0: Professional,
1: professional i a la Universitat d'Alacant,
0: en el seu campus de Sant Vicent.
1: Efectivament, sí, és el mateix trajecte, el mateix sistema de sempre i, bueno, pues, creiem que sí que, perquè aquest any n'hi ha 560 usuaris, això que és un servei que creiem que està donant un servei molt important per als estudiants, perquè si no, després tindrien que desplaçar-se, buscar un pis d'alquiler, o que sigui, però d'aquesta forma estem apropant els estudis a la gent d'Alcoi i de les comarques.
0: A més, ara estem en aquesta temporada també que estan fent les inscripcions, les matriculacions, sí, que sí. Ja han conegut quina nota tenen i quina carrera van a cursar l'any que ve, i els que continuen, clar, en els seus respectius graus.
1: Sí, sí.
0: El servei de transport universitari que en la mancomunitat.org també poden trobar tota la informació. Com també estem immersos, Maria Bau i Maria Giner, en aquest repte 20.000, Maria.
2: Pues sí, ha sigut un poc... al principi estàvem un poc nerviosos, no sabíem si resultaria, si la gent s'animaria a participar. El repte consistís de muntar els 20 cims de la contornà i el primer que ho aconseguirà guanyarà. En este cas, en menys de 13 dies ja ho van aconseguir. Es van sorprendre molt, però molt contentes del resultat.
0: I encara, Maria, segueixen pujant, clar, és que són més de... Quants participants s'han inscrit, més o menys?
2: Ara mateixa tenim 450 persones inscrites. I el repte continua, o sigui, que volem animar a la gent des d'ací a que no es rendisca, sobretot aquells que estan a molt poquet d'aconseguir-ho, així que des d'ací els animem.
0: Fins al 15 d'agost tenen de plaç, no?
2: Exacte. Ara n'hi ha sobre uns 40, crec que ja han acabat 40. El repte. També recordem que hi ha premi per a qui acabi el repte. També que tinguin en compte les condicions meteorològiques, que sí. Sabem del calor, que n'hi ha que tindre aquesta previsió.
1: Que vagin a la fresqueta, que vagin a les 5 del matí i que comencen a pujar cims.
2: Però que tenim molta gent, 13, 14, i animem a aquest últim espentonet. Hasta el 15 d'agost.
0: En les xarxes, Maria, aneu publicant un poc, no?, com va l'evolució.
2: Sí, anem contant una miqueta pues, la gent que ha acabat el repte, donant-li els missatges d'ànims i també molta gent ens etiqueta. Però en el moment que munten a un cim, els fan un selfie, ens etiqueten i això també fa que la gent vagi animant-se cada vegada més, sí.
0: Així és, aquesta experiència va començar en gener, Maria Giner, parlàveu de, bueno, a veure com resulta, però ara que ja esteu a punt de complir aquests 8 mesos, com ho veieu?
2: Pues estem molt contentes, tenint en compte que mai, Maria i jo, mai s'havíem enfrontat a organitzar un repte i una activitat, i el resultat molt positiu. Sí. Hem après molt i la gent jo crec que està contenta, sí.
0: Maria.
2: Sabíem, a veure, pensàvem que tindria èxit més que res perquè així la natura i és, vamos, vivim en un paratge esplendorós. Entonces, no sabíem si resultaria, però clar, després de veure el resultat que en menys de 13 dies ja teníem guanyador i que la gent ha continuat això, animar inclús uns a altres, perquè a través de l'APP Strava, que pots veure les activitats des de més, la gent continuava animant-se uns a altres i la veritat és que molt contentes del resultat.
0: I que arribarà a final el 15 d'agost, ja queda menys, però sí. Va ser un projecte novedós en aquesta
1: consellera. Sí, va ser una iniciativa d'elles i la veritat, doncs nosaltres la Mancomunitat ho vam veure molt bé i estem molt contents i molt orgullosos de la feina, de la tasca que estan duent endavant tant en el projecte este de 20.000 com en el proper que van explicar ara, perquè també ha sigut donar-li una volta a lo que teníem fet i la veritat estem molt contents de la creativitat que tenen aquestes dues persones.
0: Sí.
1: De veres, són gent jove i amb molta capacitat i jo crec que tenen un bon futur per davant.
0: Un projecte que va veure la llum el passat 30 de maig en les trobades d'escoles valencianes a IBI, però que ja veníeu treballant evidentment en ell. És històries que fa un poble.
2: Ai!
0: Vostès, estem a la ràdio, no les veuen, però estan super il·lusionades, amb un somriure, perquè és una bonica publicació que té un fil conductor, però clar, si llegeixen els textos, si veuen les il·lustracions, ai, que bonic és. A veure, Maria Bau i Maria Giner, com va començar aquest projecte? El vau proposar a vosaltres? Va ser una idea col·lectiva?
2: Pues un poc de tot.
0: Sí,
2: jo me recordo que estava Maria i jo xerrant en el despatx i estàvem observant el llibre de l'any passat I van començar a parlar, i jo li vaig dir més o menys, ei, i per què?

0: ella que, pues això, que és de disseny, i jo també li vaig dir, i a mi m'apetiria animar-me i escriure algo, i a partir d'ahí van començar a maquinar tot i mira.
1: Sí, i volíem donar-li aquest plus en comparació a la primera edició, i dic, volem contar al final coses dels pobles però d'una manera que resulti més amena, i dic, tenim que pensar algo, i al final van caure en, i si ho contem personatges, perquè n'hi ha personatges que sí que són reals, però n'hi ha personatges que són llegendes, però que volien personatges que foren reconeguts en el poble, que siguen volguts, i al final van començar a parlar en gent de cada poble, mos han anat contant pues, coses reals, i hem anat ahir escrivint un poquet pues, tota la història.
2: Ha costat, bueno, perquè la veritat és que els pobles participen, a vegades tens que anar molt darrere d'ells,
1: sí,
2: i mirar quin personatge que pot adaptar-se més i tot, o sigui, que ha sigut un treball de camp pues bueno, prou arduo.
1: Sí, quasi dos mesos llargs,
0: sí,
1: d'investigació, sí, sí.
0: També ficar en valor la gent que viu en els pobles, sí, que al final són aquelles persones les que més coneixen el seu poble, i com la gent major, sobretot, que té un fum d'anècdotes, sí, i d'historietes, li les transmeten als més menuts, i a partir d'aixes coses es fan les històries.
3: Ahir anava jo, no? Heu fet aquesta recerca, heu obtès la informació, i aneu escrivint, jo no sé com m'ha segut el tàndem, no? Perquè no sé si Maria Giner anava escrivint el text i sobre això Maria Bau dissenyava les il·lustracions,
1: just,
3: o ha segut al revés?
0: No, així, just. No. Jo anava en la meva llibreteta i li dia, Maria, tinc això pensat per a Banyeres, per exemple. I ella em dia, vale, pues,
1: I de què tracta?
0: Ja, li contava la història i a partir d'ahí ella anava ensenyant-me i em diu, pues mira, este personatge el podem fer aixina.
1: Sí, bueno, sí. El primer que vam fer també va ser dissenyar els dos personatges principals, a Joan i Imma. En terreny de disseny es va dissenyar, diguem, per tots els costats, per, davant, darrere. Entonces, també era una manera d'adaptar-lo als dibuixos. I res, després de tindre els personatges ja vam anar buscant, com, ella anava contant-me el que feien en cada poble i jo buscava imatges pues, pues que feien, o pues, si hi ha una font, pues jo buscava imatges de la font, anava dissenyant i la veritat és que el resultat també, estem molt contentes també del resultat.
3: Perquè Maria Giner té un fil conductor, no? Són dos personatges que amb la tartana del tio Pep, no? Van recorrent els pobles, és així?
0: Correcte, volíem dos protagonistes, un masculí i un femení, i vaig pensar, què més mític i característic nostre que una tartana, aquest tio Pep que coneixem des de sempre, i donar-li aquesta part de fantasia també, no? I dir, vale, pues anem a seguir cada diumenge un recorregut, que són els municipis estan molt a prop entre ells, i així van, pues van seguint aquest fil una miqueta.
3: I a partir d'ahí s'ha construït aquesta història que s'ha publicat en Històries que fan poble. A més, Maria Bau, són il·lustracions que els més menuts i els que no són tant poden pintar-les.
1: Exacte, està tot pensat, són dibuixos en blanc i negre, pensat perquè puguen dibuixar-lo, i són imatges reals, o sigui, jo m'he inspirat per a dibuixar en llocs del poble reals, no hi ha res inventat. Llavors és també el fa més especial perquè, per exemple, jo que sé, el llavador, pues el llavador és real, estan dos personatges jugant en el llavador i el llavador pots anar a visitar-lo. I també està guai perquè el mateix personatge conta més coses sobre el poble, a part de, al millor, la seva història personal del propi personatge, conta coses, pues llocs que pots visitar, o l'església, o algun mirador que té cada poble, i també fa cada història pues, un poquet més especial.
3: Especial, i anar coneixent esta comarca, els municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. Esteu indicant que va ser un treball d'uns dos mesos aproximadament. Quan vau tindre el llibre a les mans, què vau sentir?
1: Pues abans de... Vam anar a la impremta a replegar una prova.
0: Sí. I ja quan mos va arribar les caixes, que estava jo en el despatx, vaig agarrar el llibre i vaig pujar les escales corrent, sí, sí, i xillant com una loca, i vaig dir, ja el tenim, per fi, i pues, una sensació molt gran de satisfacció i molt, molt contentes.
1: Molt gratificant, sí. La feina al final... Bé, el teu propi esforç i veure els resultats és molt, molt gratificant, com diu Maria.
3: Quan escolten el podcast d'aquesta arrel en la web de Ràdio Alcoi, veuran una imatge que anem a mostrar el que és la portada de Històries que fan poble.
2: Es pot també descarregar.
1: Està disponible, sí, en la web de la Mancomunitat, es pot llegir online i te'l pots descarregar per si vols pintar-lo o llegir-lo en qualsevol moment.
3: I també anem a preguntar-vos si el valen físicament un exemplar, on han d'anar?
1: A la Mancomunitat, al carrer Sant Mateu, i allí podem donar
2: l'Àgora.
3: Un exemplar de Històries que fan poble, que es va estrenar en aquesta trobada, però també Lluís deia que, per exemple, aneu a la Fira de Tots els de Cocentaina i allí també el portareu, no?
2: Sí, clar, nosaltres el portem damunt. Inclús ara en estiu alguna població ens ha dit que com estan fent l'escoleta d'estiu, que es donarem folletos d'estos, llibrets, per donar a tots els xiquets que estan en l'escoleta d'estiu. Hem anat a Fageca, a Gorga, a Penàguila, i n'hem repartit ja per almenys 150 o quasi 200 en aquestes poblacions que estan fent ara escoletes d'estiu. Estem donant difusió el màxim possible, però que hem vist que és un projecte molt bonic, estem molt, també molt orgullosos, i on anem? Pues és quasi diríem ara la nostra carta de presentació de com hem comunicat. Vale, o sea que de maravilla, estem molt contents.
3: Heu firmat algun exemplar?
1: No, mare.
3: Doncs jo vaig a ser la primera que...
2: Mira, això no s'havia ocorrit. Mira, la Fira del Llibre el 9 d'octubre. Mira, el 9 d'octubre, a veure si podem posar allí...
3: És que les artistes pensem en tot.
2: Sí, de veritat. Sí,
3: això és un record inoblidable, clar que sí.
1: Sí, la veritat és que sí.
3: I heu deixat d'alguna manera una petjada a vosaltres amb aquestes històries que fan al poble, que també està darrere la vostra història de construcció i de creació, no? D'aquest llibre que avui heu volgut presentar així en Arrel, i que jo ja els dic, és que estan super il·lusionats, són dos artistes increïbles que ho han fet d'allò més bé i que poden, com diem, online o físicament tindre un exemplar, perquè és gratuït. Estem dient que es pot descarregar i que es pot anar per ell perquè és gratuït, i també és per a grans i minuts, és a dir, els xiquets, però els majors també, podem conèixer coses que tal vegada no sabíem, inclús del poble de veí, anem moltes voltes i dius, mira, d'això no m'havia fixat. I ens ho conten en la història. Com es diuen els personatges principals, Maria?
0: Els personatges principals són els germanets, que són Joan i Imma, i a cada poble té el seu protagonista.
3: Sí. Així és.
0: Tenim de tot, tenim des de una treballadora d'una fàbrica de paper, la dona en el llavador, hasta curanderes i les forneres de poble. És a dir, que també són tradició
3: Sí. I arraigo.
1: I això, recordem que són personatges, n'hi ha alguns que són reals, com els que ha dit Maria, o personatges ficticis, com pot ser l'home de les orelles de Cocentaina, però que no sabem, està la llegenda.
0: De Fageca és una mestra del poble, que ens ho van dir i... Per tant, van a trobar de tot.
3: Pel que els convidem a que descobrisquen i llisquen Històries que fan poble. Enhorabona per aquest treball.
1: Moltes gràcies.
3: I que l'ara Històries que fan poble és una ruta, i a més també saber el cinema en ruta. Lluís, com va?
2: Pues va ja finiquitant-se, perquè sabeu que era el segon quart trimestre, i el que ens queda per la projecció seria en el mes de juliol, o el 30 de juliol serà en Gorga. ¿Vale? Soy nevenca. I després ja només quedarà ja la projecció del mes d'agost, que seria el dia 1 d'agost en Alcoleja. ¿Vale? Entonces, aquestes són les dues últimes produccions que quedaran, i ara ja estem fent la proposta pel segon quatrimestre, per acabar l'any, quines pel·lícules s'han de projectar en cada població.
3: Molt bé, així que sou preagenden, que hi haurà més
2: projeccions. Segon quatrimestre hi haurà més cine en les poblacions.
3: I també en aquest estiu la cultura no falta, primerament amb aquests contacontes, aquestes històries narrades orals, que també estan sent protagonistes en escenaris a l'aire lliure en els diferents pobles de la Mancomunitat.
2: Sí, exactament. Està clar que, per exemple, avui hem parlat en Quatre Tondeta i que diuen que tenen tot el mes d'agost petat d'activitats. Sabeu que en estiu els pobles viuen. Sí. I estan petats d'activitats, i tots nosaltres també tenim la nostra col·laboració com a Mancomunitat, i el tema del contacontes, que ja sé que és la 12 edició, pues, properament tenim el dia 8 d'agost en Quatre Tondeta, el 9 d'agost en Penàguila, el 12 d'agost en Beniarrés, el 21 en Gorga, el 23 en Alcoleja, O sigui, tot el mes d'agost, imagina't si hi ha preparacions. I després ja passaríem en setembre, que ja n'hi haurien tres, per això jo, si voleu, ja ho diem.
3: Exacte.
2: No passa res, perquè això no decidia ja mos.
3: Més endavant.
2: Però sobretot el mes d'agost, que com ja veu, que aquestes poblacions tenen, hi ha cinc poblacions que tenen el contacontes.
3: A més, també és una manera, pense jo, de ens anem al contacontes i tal vegada anar a pegar una volta per aquest poble en sí, qüestió, en el que està, i conèixer també una mica més.
2: Com sobre... és per la vesprada, doncs aprofites, vas, veus el contacontes, pegues una volteta, que quedes a sopar en el bar de la localitat i ja està, i jornada feta.
1: Sí, a més els artistes que participen i que fan els contacontes són artistes també d'ací, que també està molt bé, el parla valencià i també
3: s'ha transmissió oral.
1: Exacte, exacte. Que tant també solen ser també en valencià.
3: Que als menuts grans ens agrada.
1: Sí.
3: Ens agrada. Com també disfrutem amb la música i amb el cicle Somriu.
2: Exactament, el cicle Somriu, pues que continuem la marxa, perquè ja s'han fet diverses actuacions, i la propera seria el 24 de juliol en Cocentaina, el 31 de juliol en Alcoi, el 1 d'agost en Penàguila, el 1 d'agost també en Beniarrés, el 15 d'agost en Quatretondeta i el, ja seria el 5 de setembre en Gorga. Després n'hi ha més, però bueno, arribem a estar allà. O sigui que també veu que el mes d'agost n'hi ha també sis poblacions on van a fer-se activitats de Somriu, de l'activitat Somriu.
3: I en les xarxes socials de la MAN, Comunitat de l'Alcoi i el Comtat, aneu també anunciant-ho,
2: tot,
3: i els grups que van.
2: Tots els van i tot, sí, exactament.
3: Pues i l'ara...
2: Vale, o sea que vull dir que és, com veu, està molt complet. També hi ha una altra activitat que està permís de Departament d'Igualtat, que estem fent alguna activitat en tema d'igualtat, que serà el dia 8 d'agost en Quatretondeta, l'actuació de Se Acabó, de la companyia de teatre Maracaibo. És una, pues, bueno, una paròdia del tema de, pues, el tema d'igualtat, una comèdia del rime de les cançons de la nostra vida, però és una... el tema de la igualtat que hi ha avui en dia i pues, estereotipos i tot el que n'hi ha pues, perquè vegin que són tots iguals i que no hi ha per què haver ni distincions de res, ¿vale? És molt distraguda, però pues, tipo, és una comèdia.
3: I ja en podem veure esta comèdia ja a quina hora?
2: És a partir de les 9:30 en l'escenari del poliesportiu municipal de Quatretondeta, a l'aire lliure i per la nit, perfecte.
3: També, ahir a la fresca a gaudir de...
2: Bueno, a la fresca, perquè ara ja per la nit ja saben que no sé si la fresca com està, però bueno, és el país que sigui el temps més fresquet. Jo crec que hem de posar les activitats a les 6 del matí.
3: La veritat és que aquest temps de Rebequeta en les nits d'agost, cada
2: no
3: vegada està...
2: Val? O sigui que per ara ja veu que hi ha un munt d'activitats, és dir, lo de contacontes, que hi ha 5 o 6, del Somriu hi ha 5 o 6, el del Maracaibo, pues, hi ha 13 actuacions durant el mes d'agost que està molt, molt complet.
3: Activitat cultural als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, localitats també que evidentment tenen les seues festes patronals, moltes d'elles entre juliol, agost i setembre, que també és un motiu de celebració en aquests punts de les comarques de l'Alcoi i el Comtat. No sé si voleu afegir alguna cosa més. En agost anem un poc a descansar,
2: sí,
3: no?
2: Sí, anem a descansar de programar res. La ràdio sí que hi ha algunes cunyes, sobretot anunciant pues, i recordant el que n'hi ha pendent. I bueno, pues que pues desitgem que la gent pues que este període d'estiu pues que descanse i que gaudisca de totes les activitats tant de les que estem muntant des de la Mancomunitat amb molt de gust i com les que estan muntant-se en cada de les localitats que pues bueno, que és més que res a la fresca, pues que la gent que disfrute i que tinga pas el millor possible el seu temps.
3: Dèiem que així descansem, però la Mancomunitat, és a dir, l'atenció continua.
2: Sí, l'atenció continua, nosaltres anem a fer turnos, o sigui, vull dir, no es tanca. La Mancomunitat no es tanca i estem ahí, pues, si una se va de vacances, l'altre es queda ahí davant del barco i anem tirant endavant.
3: Maria Bau, del Departament de Comunicació i Disseny de la MAN, Comunitat de l'Alcoi i el Comtat, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
3: I que vagi tot molt bé. I Maria Giner, del Departament de Turisme de la MAN, Comunitat de l'Alcoi i el Comtat, també moltes gràcies i que et vagi bé.
1: Igualment, moltes gràcies.

0: Són les 13 i 8 hores i així encetem el nostre segon tram de l'Hoy por Hoy al COI d'aquest dimecres 22 de juliol. Ho fem al ritme de Piquete, que demà estarà a l'escenari de los 40 Summer Live del COI.
1: Dime si no es de verdad lo que tiene, lo que tiene. Dime si no es de verdad lo que tú sientes.
0: Demà, a partir de les 21 hores, a la plaça de les RAC serà aquest esdeveniment musical. I per això nosaltres, en aquest programa d'avui, anem un poc al compàs en aquesta prèvia. I no res, el nostre company Ismael Mayor en Ser Deportivos, ja sabent que els últims compassos del nostre programa els dimecres és amb la tertúlia amb els polítics. Gràcies per escoltar-nos. Seguim amb Piqueta i amb la nostra programació.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics i avui anem a parlar de que, del següent tema. Alcoi ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana com el primer municipi d'interior de la província d'Alacant amb la categoria d'excel·lència turística. I volem analitzar este assumpte en la tertúlia d'este dimecres, 22 de juliol, així en Ràdio Alcoi, i per parlar d'este assumpte tenim amb nosaltres a Lorena Zamorano del Partit Socialista. Benvinguda, Lorena.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Tenim a Àlex Cerradelo, de Compromís.
2: Hola, bon dia.
0: A Gabriel Guillem, del Partit Popular.
3: Bon dia.
0: Maite Pedro, de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I Sergi Rodríguez, de Guanyar.
5: Hola, bon dia.
0: Bueno, benvinguts tots per a parlar d'aquest assumpte, d'aquesta tertúlia, d'aquests aspectes, de saber què suposa per a la nostra ciutat estar a l'alçada de municipis de costa com Poguera, Benidorm o Dénia. Lorena, com es va rebre aquesta notícia?
1: A veure, nosaltres portem molts anys treballant per a millorar el destí, sobretot també de la part que ens toca, l'atenció que donem al visitant quan el rebem, i treballant també conjuntament amb el sector. D'ahir fa molts anys es va iniciar aquesta mesa local de turisme per treballar col·laborativament i impulsar un poc la metodologia, no?, que de la governança participativa en el sector, i que tots se n'aprofitarem de tot, no? I a poc a poc, pues, això, i les polítiques turístiques que estem duent endavant, que el model que nosaltres estem seguint és un model, jo crec, que molt centrat en el nostre patrimoni, en el turisme cultural, el turisme sostenible, que nosaltres entenem que és el que toca desenvolupar. I això no és una expansió d'un dia per a un altre, això és canyeta peixet a poc i va donant els fruits. I aquest és el resultat d'aquest treball conjunt i col·lectiu de l'administració i societat cap a un model turístic, jo crec, que molt adient per a l'interior de la província, perquè fuig de massificacions, però sí que va posant en valor poc a poc les tradicions, la cultura i el patrimoni, que crec que és el que cal.
0: Bueno, estaríem a l'alçada, crec jo, de municipis com hem comentat, Dénia, Benidorm, etcètera, no?
1: És un altre model, evidentment és un altre model.
0: Perquè
1: nosaltres
0: és interior.
1: No competim en sol i playa, no competim en aquest tipus, però els criteris que s'estableixen, encara que són comuns, sí que dona un marge d'adaptació. Per exemple, nosaltres n'hi ha unes horquilles per a acreditar l'allotjament, per exemple, és un dels criteris i de requisits que es demana. Nosaltres ahir estem justetets, però en quant a recursos patrimonials crec que se n'eixim per dalt, no? Entonces és una compensació entre uns criteris i altres i ens fa estar ahir en un model diferent al de sol i playa, i del que jo crec que és el que ja ens sentim o podem sentir-nos molt orgullosos.
0: Molt bé. Àlex.
2: Bé, jo crec que la clau és precisament el model turístic que tenim hacia la ciutat, un model que és sostenible, que no devora recursos de la ciutat, sinó que el que fa precisament és aprofitar-los, i que es basa en la cultura, en la gastronomia, en els espais naturals que tenim, però ja dic, d'una forma totalment sostenible, perquè hem de tindre clar que si el turisme el que fa és consumir els recursos, en desgastar els nostres recursos, pues al final és pan para hoy, hambre para mañana. I també pues una aposta per la qualitat tant de

0: la institució és local, en aquest cas de la regidoria de turisme i de l'Ajuntament d'Alcoi, i també de, per part de, del sector, que ja ho ha dit Lorena, un sector que realment també està molt implicat en aquesta qualitat i en aplicar aquestes innovacions als seus negocis, tant d'hostaleria com l'hoteleria de la ciutat. Per tant, jo crec que és un orgull i jo crec que tots hem d'estar molt contents en aquest sentit i, a més, per la possibilitat que ens dona després d'accedir a línies de finançament precisament per a millorar encara més aquest sector econòmic i aquest model turístic que hem decidit a la nostra ciutat.
1: Gabriel.
2: Sí, compartim la satisfacció d'haver rebut este reconeixement que partís de la pròpia iniciativa de l'Ajuntament, que ho va presentar el 16 d'abril d'enguany, i que la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano, una persona en arrels alcoianes, pues ha tingut a bé, en curt terme de temps, atorgar aquesta consideració de municipi turístic de excel·lència, o sigui, una categoria superior, i ja que tindrem en compte que els criteris per a poder aconseguir aquesta condició són diversos, està regulat per un decret, i tenim per una banda el número de visitants que pot tindre la ciutat, que en aquest cas, com comentava Lorena, pues estem un poquet, diguem, ahí, pues encara podríem superar-ho, no? Estem en 126.000 visitants, 128.000 visitants actualment, segons les dades de l'INE, a través dels mòbils. En quant a places d'hostaleria, també d'hotels i demés, també estem ahí un poquet justets, i jo crec que el gran actiu que, per cert, distingís el tipus de turisme que podem tindre en Alcoi són precisament els recursos turístics de primer ordre que tenim. Què es considera un recurs turístic de primer ordre? Pues, per exemple, els nostres parcs naturals, les nostres festes. En aquest sentit, hi ha que indicar, com molt bé assenyalava Lorena, la qüestió de l'esforç que s'ha fet. Això és un esforç continu en el temps. Això ve de darrere. Això va començar en les legislatures de govern municipal del Partit Popular. S'ha treballat, trobem que de forma positiva, en els últims governs, i sempre hi ha aspectes a millorar, evidentment, perquè, com insistim, compartint les primeres paraules que s'han pronunciat així en esta tertúlia, és un fruit del conjunt de la societat. I en aquest sentit intervenen no sols en l'àmbit, per exemple, del Departament de Turisme, sinó tots els demés àmbits de la gestió municipal i sobretot de la societat. I en aquest sentit el paper dels empresaris, de l'hostaleria, és fonamental. I en aquest sentit també cal dir que en els darrers anys hem observat com s'han incrementat, per exemple, el número d'empreses de visites guiades, trobem que hi ha un major actiu. Però sempre dins d'un model que no siga tan, diguem, massificat, perquè clar, hi ha municipis que l'únic valor que tenen, el criteri que poden diguem, presentar per a ser el municipi turístic d'excel·lència és precisament el número de visitants que tenen, que duplica tres voltes la seva població, i també que la major part de la seva activitat econòmica és la del turisme. En el cas d'Alcoi, com dic jo sempre, és una roda més del conjunt de rodes que mouen Alcoi. El turisme té que ser una roda més. Hi ha altres, que és la indústria, el comerç i demés, però no són com municipis que és totalment el turisme la principal font d'ingressos. En el cas d'Alcoi no és així, i ja que sigui treballant en aquesta línia. Però com comentàvem també al principi, tanquem això, també el paper d'altres departaments municipals és molt important, per exemple, la imatge que ofereix la ciutat, i si tenim ara aquesta distinció de municipi turístic d'excel·lència, és com si uno espera anar a un hotel de 5 estrelles i es troba, vaig dir, vicina, una rata en la cuina, no? Pues així, l'experiència, malauradament, no és sols responsabilitat del govern de la ciutat, insistir en això, és també part de la consciència cívica de la ciutadania, que sovint quan fem una visita pel centre de la ciutat d'un grup de turistes, fa poc em va passar, pues trobes, per exemple, abocaments de brossa en punts molt dolents, com el pont de Sant Jordi, no? I arribes allà un grup de visitants i ensenyes el pont de Sant Jordi, vaig, tens un abocador de fem i quedes molt mal. Però això insistís que és responsabilitat del conjunt de la societat. Hi ha tres aspectes que sí que es poden millorar des del govern. Però jo dic, això és resultat del que puguen fer tots els alcoians per oferir la millor imatge de la ciutat.
1: Maite. Gracias, Lucía. Bueno, Alcoy se merece este reconocimiento al 100% y se lo merece por su historia, por su cultura, por su entorno y por su gente. Está muy bien compartir esta distinción con otros municipios, como por ejemplo, como has comentado antes, Benidorm o Denia. Pero es que el encanto de Alcoy no tiene nada que ver con el encanto de estos municipios. Nosotros, como ya se ha comentado antes, no tenemos, o sea, no somos, nuestro valor no es el sol y la playa. Nosotros somos una joya de interior que está rodeada de montañas, con un patrimonio cultural y con una historia industrial que define nuestro carácter, y ese es nuestro fuerte. Entonces, bueno, la excelencia, en mi opinión, es un punto de partida y no de llegada. Como también se ha comentado, vamos a tener acceso a una mayor cantidad de fondos que están destinados para la cooperación municipal turística. Entonces, a mí sí que me gustaría saber si el gobierno local tiene pensado alguna actuación o qué piensa hacer con esos fondos adicionales que vamos a poder recibir. Porque es cierto que se ha trabajado mucho, que esto ha sido de todo Alcoy, de todas las, bueno, tanto de la administración como evidentemente de la gente, pero hay muchísimas cosas que mejorar. Entonces me gustaría saber qué iniciativas tiene el gobierno local en cuanto a futuro.
3: Li trasladarem la pregunta a Lorena, però primer anem a escoltar a Sergi.
4: Sí, no, jo crec que coincidim tots en una cosa que és molt important, i és tindre un turisme alternatiu, val? El de sol i platja i el massificat, que està donant molts problemes en moltíssimes ciutats, perquè la joia que tenien, pues, l'han explotat tant, i a un nivell tan insostenible, que ara tenen unes contradiccions tremendes, no? I tenen un problema greu, no? I nosaltres tenim una joia, que és el Coll, que és la seva cultura, la seva identitat, la seva història, els seus parcs naturals, molts racons que són molt recomanables, i per això que és una joia, no han de massificar-la i han de tindre una possibilitat de salvaguardar, de protegir, d'intentar que això no ens passi, perquè tenim que aprendre de les lliçons que han passat en negatiu en altres ciutats. La nostra ha de ser una cosa completament alternativa i sostenible, mediambientalment sostenible, que és el més important en aquests moments. Jo penso que el turisme juga una part important, pot jugar una part important en la diversificació econòmica, vale? del nostre poble. Jo penso que ara pobles que estan monopolitzats només en un sistema econòmic tenen el perill de, quan ve una crisi, no poder mantindre's. Nosaltres, afortunadament, som un poble que ja tenim una identitat, una cultura que ens ha permès superar-nos contínuament, i el turisme és una branca més, no?, de la possibilitat de la diversificació econòmica, i per això mateix n'hi ha que protegir-la molt, no? I jo efectivament entenc que s'han fet coses molt positives, que han anat a millor, però n'hi ha que reservar sobretot aquesta sostenibilitat de la política de turisme que tinguem que fer. I efectivament l'escenari on es desenvolupa aquest turisme sostenible, no massificat, controlat, el marc, que és la ciutat, ha de tindre les condicions adequades per poder-ho fer, no? Nosaltres insistim molt, no? Una ciutat que tinga ombres, que tinga la possibilitat de passejar per elles sense tindre que suar la paiola, perquè n'hi ha una situació de canvi climàtic que ens obliga a refer la ciutat en aquest sentit, ha de ser més atractiva, o la peatonalització del centre, perquè jo patís molt quan vos veig a vosaltres explicar el tema del modernisme dels edificis, pues, d'enfront de la Casa del Pavo, en el carrer Sant Nicolau, quan passen dos autobusos, direcció amunt, direcció avall, pues és un perill eminent. Totes aquestes coses haurien d'incorporar-se per a millorar. I jo sé que la predisposició de tota la corporació és precisament tenir clar que el nostre no és la massificació, que el nostre no és explotació econòmica al 100% per a... No, que el nostre és protegir la nostra cultura, la nostra identitat, perquè, per exemple, la identitat és una de les coses que en Dénia, en Benidorm, en tots els pobles de costa s'ha perdut moltíssim precisament per haver explotat la gallina dels ous d'or de la manera d'una urbanització molt poc sostenible i una situació realment preocupant per ells, que ara estan refent o intentant refer. Nosaltres jo crec que anem per un camí diferent.
3: Molt bé, bueno, hem escoltat a tots en esta primera intervenció. Anem a fer una xicoteta pausa i continuem.
5: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
6: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
3: Y seguime la tertulia amb Lorena Zamorano, Àlex Cerradelo, Gabriel Guillem, Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Estem parlant de turisme després d'aquesta concessió que s'ha fet a la ciutat d'Alcoi de municipi d'excel·lència turística en aquesta categoria. Bueno, s'han apuntat una sèrie de qüestions en aquesta primera intervenció. Preguntava a Maite sobre aquests recursos, aquests fons addicionals que podrien anar a la millora, Lorena, al respecte.
7: Sí, bueno, quan sapiam de què consten aquests fons, podrem enllestir projectes perquè no sabem massa bé les quantitats. Hasta ara, el que sí que nosaltres formàvem part també o rebíem del fons de compensació que ens dona l'administració autonòmica per compensar, ja ho diu el nom, l'arribada de turisme perquè consumir recursos de la ciutat i és una forma d'equilibrar, no?, i aquests recursos. No són quantioses les subvencions que donen i són per a gasto corrent. Entren a la caixa comú i d'ahí es destinen pues, per manteniment, per refortir el manteniment o coses així. L'estar en aquesta categoria entenc jo que ens obrirà més portes, que hasta ara desconegudes perquè no ho estàvem. I en el moment que isquen les convocatòries, allà estarem. Nosaltres estem hasta per les convocatòries últimes de la Diputació de 2.000 euros, també s'han presentat. O sigui que tot duret que puga volar, allà estarem per caçar-lo.
3: Comentàveu també que en la part d'allotjament anàvem justos, no? Però bueno, la idea és que tant l'hostaleria com les places hoteleres es puguen beneficiar, no? Això com podrem fer-ho possible, no? Perquè l'objectiu és que es creen negocis també, no?
0: A veure, una de les maneres jo crec que és precisament la formació. La formació és molt important als nostres hostelers i hotelers.
3: I el comerç local també.
0: I el comerç local, exactament. Jo entenc que és una bona manera d'obrir una porta a lo que no és lo de sempre, perquè si estem volent ser una ciutat de qualitat turística, i de fet este guardó el que fa és precisament reconèixer-ho, hem de formar tant als hostelers, al comerç. Jo sé que des de la Càmera de Comerç i des de la regidoria pues, també treballarem en aquest tema, però evidentment també la Generalitat ha d'apostar per aquesta formació i una bona manera seria precisament impulsar aquest CDT que tenim en rodes paralitzat i que en el seu moment ja es va dir que anava a ser un CDT d'interior de bandera. I estem veient que està endarrerint-se massa i CDT que ja està construït, que és meravellós, és absolutament meravellós, és un espai molt, molt adient i que jo crec que faria un molt bon paper precisament per a acabar aquesta formació, per a insuflar aquest cuquet en el sector i que es creen nous negocis a partir d'aquestes formacions, tant la que ja tenim als altres centres de la ciutat públics com vaja, el reciclatge de persones treballadores en el sector turístic de la ciutat. Per tant, sí que és de veres que ja està bé de marejar-se i de marejar i invertir en aquest CDT i obrir-lo el més aviat possible, però a més d'una manera apostant realment per la formació, no simplement deixant el CDT obert per a que altres facin cursos, apostem per a aquesta formació de qualitat i apostem per a aquesta innovació en el sector turístic a la ciutat, com està fent en altres ciutats.
3: Gabriel.
2: Sabem que des de la Direcció General de Turisme està treballant-se en els projectes per a aquest CDT, però que tingui èxit, perquè ara mateix sabem que moltes formacions que s'ofereixen tant el CDT d'Alcoi com d'altres CDTs no estan sent cobertes les places d'alumnes. Per tant, hi ha que també procurar que això que s'ofereix a la societat responga realment a les demandes de la societat, i en aquest sentit també hi ha que crear aquesta demanda mitjançant programes d'enfocar-ho. Per exemple, en el cas d'Alcoi, tenim ara l'any jubilar de Sant Jordi. Estem observant pues, que no està tenint massa impacte en quant al número de visitants que estem tenint. Crec que falta més voluntat per part des del municipi, pot ser, d'impulsar aquesta captació de turistes per a enjubilar, al igual que passa en el tema dels turistes de creuers que arriben a Alacant. Però que són dues assignatures pendents, sabem que se sap treballar, perquè mateixa s'ha sabut fer en el cas del Coi Modernista, la marca del Coi Modernista, s'ha creat la Fira Modernista, sabem que quan es vol sí que se sap crear un producte que atrau visitants al Coi. Tenim un àmbit molt important d'atracció de visitants, que no sé si es poden considerar turistes, que són els campionats esportius que s'han fet al Coi, que es fan, al igual que quan es fan events culturals. Però la idea és que si, hi ha que seguir treballant, perquè aquest reconeixement, que és un reconeixement demanat pel propi Ajuntament del Coi, no és un guardó donat perquè sí, no és un premi. O sigui, això s'ha treballat, s'ha presentat una documentació justificant aquesta categoria de municipi turístic d'excel·lència, i hi ha que treballar per aconseguir justificar-ho això, en el sentit que captem un número major de visitants sense massificar, per suposat, i en aquest sentit també dinamitzant negocis com puguen ser l'hostaleria, com puguen ser els hotels, que ara estem pues, en 583 places, està bé. Sabent que tot això també hi ha que anar amb molt de cuidat, per exemple, perquè pot convertir-se en la qüestió d'apartaments turístics, que en el moment actual de falta d'habitatge hi ha que pensar-ho molt bé, perquè el cas d'Alcoi pot ser que més bé el visitant que tinguem, hi ha que pensar que el turista és el que fa nit en una població i el visitant és el que passa sols el dia. Pot ser que en Alcoi anem més a un model de visitant que faig escala, per exemple, en Alacant, o que vingui a visitar un peregrinatge al Coi, que a fer nit. Perquè per a fer nit, jo sempre he insistit en aquesta idea, tenim que fer comarca. Tenim que fer comarca. Sí, el Coi ha tingut la condició ara de municipi turístic d'excel·lència, però Bocairent la té també. Morella la té també, vull dir que no som els únics d'interior que la tenim. És que clar, si tenim la província d'Alacant, és que és molt bé, però és que Bocairent, que ho tenim ahí molt propet, és província de València, també té aquesta categoria de municipi turístic d'excel·lència. I sempre diem que tenim que coordinar-se, sé que és difícil, sempre que parlem d'àmbit comarcal és molt difícil coordinar-se, però s'han de coordinar perquè l'oferta turística que pot aportar el País de la Mariola, com a mi m'agrada anomenar-lo, que és Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Muro, Agres, és un tresor que pot captar a molta gent, i aquesta gent sí que pot fer turisme de pernoctar, de fer nit, i aleshores no tenim per què comptar sols en les places d'hoteleres d'Alcoi, tenim que pensar en les places hoteleres de la comarca, que és allò que passa realment, això és la realitat. Quan ve un campionat, s'ajunten dos campionats esportius que s'ocupen els hotels de la comarca, no sols els d'Alcoi, i tenim que pensar el turisme en concepte comarcal per a poder superar aquestes distincions sempre que fem de política de campanari, que dic jo, per avançar.
3: Maite.
1: Bueno, yo creo que alguna planificación debería de tener el gobierno local, porque el turismo sigue habiendo recibido esta distinción o no. Entonces, recogiendo un poco el testigo en cuanto a la diversificación económica que ha dicho Sergi, pues por darle una idea a Lorena, en nuestra opinión, la promoción del año jubilar por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, pues bueno, es una oportunidad histórica que puede potenciar el turismo religioso y cultural, pero por ejemplo en la web de turismo del Ayuntamiento de Alcoy está bastante escondido. Creo que, bueno, pensamos que es algo que debería formar parte de algo histórico. No es fácil, y creemos que ahí se ha perdido una gran oportunidad, de la misma forma en la manera en que descuidan pues todo el entorno natural que nos rodea. Es un entorno privilegiado y que define la belleza de Alcoy. Y entonces, en cuanto a su cuidado, a su limpieza, estamos convencidos de que los incendios se apagan en invierno y no en verano, cuando ya es tarde, y más ahora, por ejemplo, que llevamos unos días en alerta máxima por ola de calor, por altas temperaturas, que después se convierte en alerta de riesgo de incendio forestal. Entonces, creo que el gobierno debería hacer más hincapié exigiendo a las otras administraciones, de las que esto también depende, porque no es únicamente del ayuntamiento, exigir que cumplan con su parte, y también el ayuntamiento intentar buscar formas que sí que dependan de él para controlar todo esto.
3: Sergi.
4: Jo crec que, mira, les nostres joies, el que pot atraure i atrau, en definitiva, a la gent que ve de fora per veure, són fonamentalment els nostres parcs naturals, ¿vale? Els nostres racons naturals, i d'això tenim que tindre una vigilància continuada per a conservar-los, per a tindre-los ben nets, per a evitar que hi hagi incendis. En definitiva, això és el que tenim que cuidar moltíssim per a que no ho llancem a pedre. No? I l'escenari de la ciutat, que evidentment quan vens al centre de la ciutat, pues, el veus que no és un centre adequat per a ser atractiu. Molta gent quan ve al Coll diu que bonic que és el Coll, els ponts i demés, però el centre de la ciutat fa pena, i fa molta pena, i ahí és on tenim que intentar, pues, com fem en espais naturals que són atractius per a la gent que ve, això també. Però hi ha una cosa que a mi em preocupa. Mira, coincidís que en la visió comarcalitzadora que ha apuntat Guillem, jo penso que això és molt important, i que en totes les polítiques, si les tinguem això en visió, vale, seria molt apropiat, sobretot en l'industrial, però bueno, en qualsevol cas, el tema és que estic molt d'acord en aquesta posició, i n'hi ha que buscar alternatives que diversifiquen també en el conjunt de la comarca per a no massificar. N'hi ha que tindre molt de cuidadet que no es convertisca el Coll en habitatges turístics, val? Crec que serà molt poc probable per el tipus d'alternatiu que tenim, però també es tindrien que procurar, has dit una cosa que a mi se m'han encès les alarmes, que és el tema dels creuers que van a Alacant, no? No sé si heu vist en les últimes notícies, la gent de Venècia ja s'han anat al port a manifestar-se per a que no baixen més turistes dels grans creuers, que són més habitants en els creuers eixos que en la pròpia ciutat, i que van, baixen, no produeixen res, massifiquen un muntó, i no és la política que nosaltres, jo entenc, que devem de defensar en el Coll, conforme estem parlant, que no es massifique, tal.
2: La idea és destinar-lo per dispersar-lo i dinamitzar el conjunt de la província. Ja, però que no es quedi concentrat en un port.
4: Pense que si no, inclús habilitat. El concepte de creuer com a turisme és una, jo penso que no és molt mediambientalment sostenible en absolut, no? Perquè conforme estan els mars i els oceans, pues, n'hi hauria que tindre més cura en aquest tipus de turisme. Però en definitiva jo crec que per ahir sí que anirien els temes. Ja veurem, el tema de l'any jubileu este, quin tipus de turisme porta. Jo de moment no veig massa activitat al respecte. Jo no sé si tant es va vendre un poc massa alegrement que això seria una cosa molt beneficiosa per a la ciutat, que vindria tot el món a la ciutat d'Alcoi perquè és un any, bueno, històric i tot això. Jo no sé si se'n van passar les perspectives, la cosa és més moderada i és més senzilla que tot això, no?
1: Bueno, jo crec que el govern no ha estat a l'altura.
4: Pues jo crec que s'ha fet molt.
1: De l'ocasió.
4: Anem a gastar-se 100.000 euros en potenciar tot això, que no és poc, eh? No és poc, havent tantes necessitats en la ciutat.
3: Lorena, no tantes al·lusions que tinc que donar la paraula.
7: No, a veure, lo de l'any jubilar, que era una bona idea des del principi, com tot, i en això estic un poc d'acord. Al final les marques o els productes no es creen perquè l'administració vol. Mil coses s'han llançat i no han funcionat. Al final té que haver una simbiosis entre l'oferta i la demanda. En este cas vam tindre prèviament l'Associació de Sant Jordi, inclús va vindre a la Mesa Local de Turisme per exposar el projecte que anava a donar-se, que era un potencial per a la ciutat a nivell turístic, o podia ser-ho, per un poc anar de la mà també en el sector empresarial, que crearen oferta i que crearen productes al voltant del 750 aniversari. No ha quallat, realment no ha quallat això, no ha quallat, però també és que ha hagut una oferta, jo crec que excessivament religiosa o exclusivament molt enfocat al tema religiós, i en quant a la promoció que criticava la companya de Vox, l'Ajuntament és l'únic que ha fet promoció d'això, perquè ni la Generalitat ni la Diputació ha posat un duro en promoció d'això. I doncs l'Ajuntament té els mitjans que té i té recursos que té. Això porta reivindicant, jo ajuda per a promocionar aquest event i per a ajudar a l'associació en crear productes sobre aquest event, des de principi, des de l'any passat, mireu totes les tertúlies que hem fet i totes les notes de premsa que he tret, perquè ens fa falta ajuda, ens fa falta recursos econòmics per a l'administració i a l'associació per a enllestir aquesta campanya. S'ha fet ara una campanya per part de la Generalitat del 750 aniversari de Jaume I i ahir han hagut diners per a promocionar en Alcoi, no. Entonces, al final, el municipi no té la maquineta de fer diners i necessitem d'altres administracions, I sí que ho hem reivindicat. I l'Ajuntament sí que ha fet promoció, hem anat a Fitur, hem fet promoció en aerolínies, hem fet promoció en premsa, en ràdio, en televisió, de tot aquest event, però al final... Igual,
2: des de cultura o patrimoni cultural, falta d'aquesta exposició o algun actiu que jo crec que es pot fer en recursos propis, si no venen de fora, però jo crec que els alcoians sempre, quan van demostrar el pont de Sant Jordi, van pagar els alcoians quan és una cosa important per a la població, o paguen els alcoians, que puguen vindre els diners de fora, perfecte, però jo crec que en aquest cas deberien haver aportat recursos per a crear un atractiu cultural.
7: És que s'han aportat, Gabriel, és que l'únic que aporta recursos és l'Ajuntament d'Alcoi.
0: S'ha fet una exposició de Sant Jordi, també.
2: Quina exposició de Sant Jordi?
7: 100.000 euros. 100.000 euros que hem aportat a banda de la subvenció.
2: Quina exposició de Sant Jordi?
7: És que l'exposició la tenia... La té que fer enllestir l'associació i està prevista que l'enllestisca l'associació, ho tenen previst. Però l'Ajuntament d'Alcoi ha posat diners, ha posat promoció, ha creat un recurs com és l'indústria i festa, un recurs turístic, és una ruta turística que enllaça les dues coses.
4: És que jo penso que el turisme religiós se centra molt en el Vaticano i en el Camí de Santiago, és molt difícil també incorporar més coses al respecte.
2: Té el cas de Caravaca, que ha tingut molt èxit, cada producció que té demanda, vull dir que... Seria poder enfocar d'una manera que haguera atregut més persones.
0: De totes formes, crear un producte turístic en un any només és algo molt complex i requereix d'una gran inversió. Sí que és de veres que estic totalment d'acord que havien d'haver tingut recolzament d'altres administracions. Jo estic sentint en ràdio contínuament el 100 aniversari de Coll, de l'humorista este, que bueno, que està bé, però jo crec que Sant Jordi al final és un patró de moltes ciutats al País Valencià i és important.
3: Bueno, comença ese reconeixement, és que no tenim temps per a més.
1: Bueno, pues entonces a lo mejor es que la planificación no ha sido buena ni ha sido suficiente, porque los 750 años, yo creo que todos sabemos contar, podía haberse tenido previsto hace más tiempo, y evidentemente que es totalmente religioso, es un año jubilar.
3: Bueno, categoria d'excel·lència turística que té el municipi d'Alcoi, d'això hem parlat en esta tertúlia amb Lorena Zamorano, Àlex Terradelo, Gabriel Guillem, Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Arriben les notícies.
7: Gràcies.
1: Adéu. Gràcies.